0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Dale, Pepu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Va, no llencis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: Caramba. O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. No, no, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
6: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
7: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que, al final, les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
6: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
8: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
9: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
6: O sigui,
9: segur que no és casual, eh?
6: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
9: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
6: Va, no llegis, no cal, no cal.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Radio
4: Marina. Matí 360.
5: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
6: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
5: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
7: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
8: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
5: Caramba. O sigui,
8: segur que no és casual, eh?
5: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
8: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
5: Vinga. No, no cal, no cal.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dimecres 9 de setembre del 2026.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs han recorregut bona part de les festes majors del territori durant aquest estiu. Són els Catarres, diumenge sense drama. És la seva darrera proposta amb la que comencem al matí de 60 de Ràdio Marina d'aquest dimecres 9 de setembre del 2026.
1: Tots els dies que vindran.
0: Què tal, com esteu? Molt bon dia.
2: Matí 360.

Comencem el matí de 60 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 LFM, també a marina360.cat, en un dia marcat sobretot per la previsió meteorològica, per la situació, millor dit, meteorològica, que avui ha fet un tomb, ha fet un canvi important, amb tempestes, amb pluges que van arribant de manera esglaonada a tot el territori, a la Selva i al Maresme. Comença a ploure en diversos indrets i amb diversos avisos i diverses alertes del Servei Meteorològic de Catalunya. En algunes comarques, fins i tot del país, s'han suspès les classes i també s'ha recomanat fer teletreball. Veurem com evoluciona aquest episodi, que també porta a baixada de temperatures. Avui les màximes, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, se situaran entorn als 27 graus, una baixada considerable, tenint en compte que venim de màximes de 32 i 33 graus a la costa i de 36-37 a zones de l'interior. Això durant aquest dimecres. Les temperatures tornaran a pujar demà, però ja no arribaran als valors dels darrers dies i quedaran, segons la previsió, normalitzades per l'època de l'any. Comencem el programa d'avui. Tenim diverses qüestions per explicar-vos. Notícies, agenda, la situació del trànsit, la mobilitat al territori, molta i bona música. I a les 9 del matí arriba, com sempre, la Montse Rico amb la informació cultural i musical i també el viatge en el temps en el DeLorean. Salutacions de tot l'equip. Som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, un servidor, Josep Lluís Vidal. Ara, les notícies.

0: I comencem explicant-vos que l'Estat destinarà prop de 500.000 d'euros per restaurar, volem dir, les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escudolar i d'en Joanàs. Els treballs se centraran principalment en les parts superiors de les tres torres on s'han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter. També s'estabilitzarà un talús rocós situat al peu de la muralla i es repararan diversos graons fracturats de l'accés al pas de ronda. Les obres comptaran, a més, amb seguiment arqueològic. Segons explica l'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, les obres, les actuacions, començaran al mes d'octubre, un cop l'afluència de visitants al municipi comenci a baixar. L'escoltem.
1: El titular del BE, que és l'Estat, ahir, encara no tinc la confirmació per escrit, però ahir, en principi, passava la declaració d'emergència pel Consell de Ministres i ja s'han iniciat una sèrie d'actuacions amb un pressupost de 467.000 euros que aconseguiran restituir aquestes corones per tal d'evitar aquest risc de col·lapse, així com uns talusos que hi ha a la zona de mar i uns suports d'unes baranes que també això ja ho farà l'Estat.
2: La idea és que això es comenci a arreglar de cara a l'octubre? O...
1: Sí, ara la intensitat dels visitants no permet posar camions, iran graduant-ho, i la idea és, ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contratistes aquí, i a l'octubre ja començarà amb entrada de camions i fer l'actuació més important.
0: L'actuació precisament anirà a càrrec de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya i busca garantir l'estabilitat del conjunt i evitar possibles despreniments que puguin afectar la seguretat de les persones. I la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la farmacèutica Ipra formarà part de la campanya de vacunació de tardor del sistema públic de salut del Regne Unit. L'entrada al mercat britànic es farà a través d'una aliança amb la farmacèutica londinenca Accord Healthcare. La vacuna de la farmacèutica amb seu a Amer, basada en proteïna recombinant, està indicada per a persones a partir dels 12 anys i tot el procés d'investigació, desenvolupament i fabricació es du a terme a Europa. La companyia considera la incorporació de la vacuna al sistema britànic un nou pas en la seva expansió internacional. L'acord permetrà al Regne Unit disposar d'una tecnologia de vacunació diferent dins de la seva campanya contra la Covid-19 aquesta propera tardor. Vuit del matí, 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimecres. Com per exemple el nou capítol en el conflicte laboral entre la policia local de Lloret de Mar i l'Ajuntament. L'alcalde Adrià Lamelas ha aprovat un nou decret que obliga els agents a continuar fent hores extraordinàries, aquesta vegada sense una data concreta de finalització. La mesura dona continuïtat al decret del juliol que establia aquesta obligatorietat fins al 31 d'agost. L'Ajuntament justifica la decisió per la necessitat de garantir el servei davant l'augment de les baixes a la plantilla. Els sindicats CESIF i CIPFEPOL consideren els decrets injustos i desproporcionats i anuncien que els seus serveis jurídics treballen per recórrer-los als jutjats de Girona. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que ha presentat propostes per desencallar la negociació i acusa els representants sindicals de prioritzar les mesures de pressió. I acabem amb una altra qüestió, un tema més amable. Avui, entre aquesta setmana, són els últims dies perquè els artistes de Blanes presentin les seves propostes per participar en una nova edició del projecte Viu en Viu. L'Ajuntament manté oberta fins aquest divendres 11 de setembre la convocatòria per seleccionar les actuacions que ompliran diferents espais del municipi les tardes dels dissabtes d'octubre i novembre. S'hi poden presentar propostes de música en directe, dansa, teatre de carrer, circ, màgia, clown, titelles o contacte, entre altres disciplines. Un parell de punts de la informació d'àmbit general. El govern ha restringit aquest dimecres la mobilitat a 5 comarques davant la previsió de pluges torrencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda només es permetran els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. La resolució també suspèn les classes als centres educatius i universitats, l'activitat esportiva a l'exterior i l'activitat sanitària no urgent i demana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Les mesures s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge és alert. A les comarques gironines, l'episodi guanyarà protagonisme a partir d'aquesta tarda. Entre les 2 i les 8, entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre, la selva tindrà un grau màxim de perill de 3/6 per intensitat de pluja. I la Comissió Europea enviarà a finals d'aquesta setmana un equip de tècnics a Ceuta per avaluar sobre el terreny la situació després de l'entrada massiva de migrants del juliol. Brussel·les assegura que continua fent un seguiment de prop de la situació i que manté un contacte permanent amb les autoritats espanyoles per garantir la seguretat de les fronteres europees. L'anunci coincideix amb les reunions que mantenen aquest dimarts a Brussel·les per separat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el president de Ceuta, Juan José Vivas, amb els comissaris europeus d'Interior i del Mediterrani. Vuit i 11 minuts al matí, acabarem aquest bloc de notícies amb el temps. La previsió, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, indica que avui dimecres tenim un canvi de temps amb precipitacions que poden ser localment abundants. Temperatures màximes que avui baixen sensiblement respecte a les dels darrers dies i se situen entorn als 27 graus. Teniu més notícies, més informació al nostre portal marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram i també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina. Anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

hi ha banda de vies com, per exemple, la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600, que cada dia aquesta hora presenta intensitat de circulació, també la Nacional 2 en algun punt de l'Alt Maresme. A l'àrea de Barcelona, per les restriccions de mobilitat, no hi ha gaires problemes per circular, això sí, a les entrades de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana en el seu conjunt sí que hi ha algunes complicacions, sobretot a les rondes de dalt i del litoral i també a la C32 en el seu extrem sud. I pel que fa a Rodalies de Catalunya, les línies que travessen el territori, les línies R11 i R2 Nord per l'interior i les línies R1 i RGU per la costa, pel Maresme, a hores d'ara no presenten problemes destacables, segons informa Rodalies de Catalunya. Minut i mig i arribem a un quart de nou del matí. Som dimecres 9 de setembre del 2026. Seguim amb bones cançons. Per exemple, ens quedem amb aquest tema de Simply Red, una versió, un tema que vam conèixer a principis dels 2000. Sunrise.

0: Recuperant aquest tema d'Ed Sheeran amb Justin Bieber, I Don't Care, el que estem escoltant a les 8 del matí, 20 minuts. Tot seguit fem un cop d'ull a algunes de les propostes de l'agenda d'Oci i Cultura per als propers dies al territori, destacant, per exemple, la Race World, que s'està disputant des de dilluns i fins al proper dissabte al Club de Vela Blanes. És una competició d'àmbit mundial, una competició de vela d'àmbit mundial. Demà al matí serem en directe durant tot el matí, a partir de les 10 del matí, per explicar-vos tot el relatiu a aquesta competició al Club de Vela Blanes. I també destaquem els dies 11 i 12, divendres i dissabte, el Festival Birrasana, el Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar, que enguany torna a Blanes. També en parlarem al matí 360 de manera més àmplia demà amb els seus organitzadors. I el divendres, a partir de divendres i fins diumenge, durant tot el cap de setmana, hi ha una nova edició d'Expocació Blanes, la segona edició de la Fira del Vehicle Educació i Quilòmetre Zero. Parlàvem ahir amb un dels organitzadors, amb l'Albert Arcina. A Lloret de Mar, aquest dimecres tenim comptes a les places a les 4 de la tarda a la plaça Melchor Montero Ibert. També s'haurà de veure com evoluciona aquesta activitat, millor dit, per la previsió de pluges. I el proper cap de setmana, el dies 11 i 12, divendres i dissabte, tenim a Lloret el Lloret Drone Festival. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre, i també el Festival Nits a Dalt de Vila. El proper dissabte a les 10 de la nit a la Vila Vella hi ha un tribut a Michael Jackson. També destaquem a Calella, demà dijous, l'arribada de la marxa de torxes a partir de 2:15 del vespre a la plaça Catalunya, i també la lectura del manifest. I fins al 12 de setembre hi ha les Jornades Internacionals Folklòriques, el Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. S'han programat una desena d'actes amb la participació de grups provinents de Panamà, Mèxic i també de Polònia. Una última activitat a Calella, el 13 de setembre, el diumenge, marxa de la Minerva. També destaquem a Santa Susana fins al 19 de setembre el Festival Micròmetre, a la masia de Can Mas de Dalt, i a Palafolls fins al dia 13 estan de festa major.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Matí 360, l'entrevista del dia.
1: A mig minut escàs arribem a dos quarts de nou del matí d'aquest dimecres 9 de setembre del 26. Aquesta setmana ja ha començat la rutina habitual després de les vacances d'estiu. Ha començat l'escola, vaja, ha començat l'escola, perquè ahir teníem vaga de docents com a mínim a primària. Això significa que l'estiu ja l'estem deixant enrere, de fet meteorològicament així serà d'aquí uns dies, per tant també la temporada turística, i un dels termòmetres del territori de l'activitat turística és el Jardí Botànic Mani Murtra, del que parlem sempre com a referència d'això, doncs, de l'activitat turística que tenim a la Selva Marítima i l'Alt Maresme. Josep Borrell, bon dia.
2: Bon dia.
1: Josep Borrell és el director gerent de la Fundació Cal Faus, la propietària i gestora del Jardí Botànic Mani Murtra de Blanes. Com us ha anat aquest estiu?
2: Bon dia, encantat de tornar a estar aquí, per suposat, i de tornar a saludar a la teva audiència, a la vostra audiència. Doncs l'estiu ens ha anat bastant bé, la veritat que no ens podem queixar ni molt menys. Ha estat un bon estiu en quant a xifres de turisme, i crec que, a més, això és una dada que possiblement comparteixi gran part del sector.
1: De fet, hem vist molta gent a tot arreu, no només en el Jardí Botànic Mani Murtra. Hem vist terrasses, bars, concerts, activitats de festes majors amb molta gent, amb moltíssimes persones. Què és el que destacaries d'aquesta temporada que ara pràcticament estem tancant, o no l'estem tancant encara, perquè això de que la temporada s'acaba a l'agost també és discutible.
2: Sí, moltes vegades associem les vacances a viatges, i els viatges a l'agost o al període de més alt de l'estiu, no? juliol-agost, i no necessàriament és així. Hi ha molta gent que fa les vacances ara al setembre, continua havent-hi molt de moviment de persones que surten per lleure, i, a més, nosaltres, en el nostre cas, des del punt de vista del Jardí Botànic, doncs estem oberts tot l'any, de manera que estem oberts sempre a rebre visitants que puguin venir no perquè estan de vacances, sinó perquè decideixen un dia, doncs, sortir. Parlant i agafant una mica el fil d'això que comentaves, de terrasses plenes, activitats, crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia covent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, tipus recitals, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Tinc la sensació que en els darrers anys tot el sector turístic s'ha posat, o gairebé, o la majoria del sector turístic s'ha posat d'acord en intentar que el turisme sigui de més qualitat. No el turisme en si de qualitat, sinó les persones que venen al país tinguin interessos més enllà de la platja i de anar a una discoteca.
2: Sí, això coincideixo totalment. Crec que al cap i a la fi som una destinació molt petita, encara que no ens ho sembli, però la nostra costa dona per al que dona. Ara s'hi ha afegit l'interior, que això és una molt bona notícia. Tot el turisme d'interior que floreix, perquè hi ha una branca de creixement superinteressant, perquè aporta més continguts, aporta més valors, i a més ens dona aquesta mica d'oxigen també en quant a capacitat d'acollir gent. Tot i així, podem acollir el que podem acollir, ni més ni menys. I per tant, comença a ser veritat aquest mantra que ja fa temps que ens anem dient, de fet jo fa molts anys que el sento, però que és veritat que últimament s'està consolidant i està passant de veritat, que és que hem de ser capaços de que la gent que vingui a veure'ns realment valori aquests atributs, no? Per tant, busquem un perfil determinat o uns perfils més concrets. No tot ens val, no som ja només sol i platja. Hem posat sobre la taula moltes altres coses i volem que la gent que ens vingui a veure realment ho valori.
1: En el cas de la Selva, de la comarca de la Selva, és on potser tenim més possibilitats de turisme de l'interior, no? A la zona de la Selva Interior, les Guilleries... Des de l'Associació de Turisme de la Selva, precisament, es fa molt d'èmfasi en aquesta sinergia entre costa i interior. Creus que és real, això?
2: Ara em poses en un compromís, perquè, esclar, jo t'hauria de dir que, com diuen en alemany, jain, ni sí ni no. Més aviat no que sí. És a dir, la zona de la costa, això crec que és una anàlisi bastant objectiu i bastant... amb el que coincidiria molta gent, eh? La costa va com un coet a l'estiu i va sola, i depèn molt poc
1: molt
2: de l'interior. Potser l'interior depèn més de la costa per aquest factor d'atracció de visitants. Hi ha sinergies molt interessants per crear, i crec que per aquí hi ha un camp per créixer, però ara mateix et diria que són mínimes les que hi ha. O sigui, el trasbàs de gent de la costa cap a l'interior és molt poc. Per posar-te un exemple, nosaltres, al Jardí Botànic, tenim un conveni amb Hostalric, perquè la gent que visita Mar i Murtra pugui tenir un descompte en les visites d'Hostalric, i al revés, la gent que va a visitar Hostalric, les muralles,
1: el
2: i
1: castell,
2: fa una visita al castell, exacte, la fortalesa, tot això, doncs llavors poden venir a Mar i Murtra també. I és, et puc dir que és poquíssima la gent que aprofita aquests avantatges, el qual ens fa pensar que realment és també molt poca la gent que realment ho fa, o sigui, que va de l'interior o cap a la costa i al revés.
1: En tot cas, alguna notícia és que aquí hi ha camp per córrer i per explorar.
2: Totalment. O sigui, aquí jo penso que tenim uns valors... aquí moltes vegades parlem allò de que en dues hores ets de la platja a les pistes d'esquí, no? Doncs, per exemple, parlant del cas d'Hostalric, és que en mitja hora estaries dintre del Vescomtat de Cabrera, en el que era un port comercial, a el que era una capital administrativa. I en un quart d'hora més ets a Breda, que era la capital religiosa. O a Montsoriu, que era la capital militar. O sigui, i això ens sembla... Nosaltres ara parlem d'interior i de costa, i en realitat una persona fa 500 anys que hagués viscut en el Vescomtat de Cabrera ho trobaria una relació tan normal. Tots aquests valors els hauríem d'oferir, i els hauríem d'oferir d'una manera atractiva. A mi sempre m'ha agradat molt la ruta dels bons homes o la ruta dels càtars al sud de França, perquè saben fer això, saben posar en valor aquestes relacions entre actius turístics diferents. No som només actius turístics, és la nostra cultura, és la nostra història. Però parlant de turisme, jo crec que això valdria molt la pena que realment s'impulsés.
1: En el cas del Mar i Murtra, tornant al Jardí Botànic Mar i Murtra, el públic que us ha visitat, no sé si teniu encara les dades del tot estudiades o valorades, o esteu esperant que s'acabi el mes de setembre, però sí que es pot veure una mica una tendència, no? Com ha anat el repartiment del públic? En quines proporcions? Hi ha hagut un canvi destacable respecte a l'any passat o anys anteriors?
2: Parles en quant a nacionalitats.
1: Nacionalitats, sí.
2: Nacionalitats. Doncs el que confirmem, i ja no cal que esperem masses dades més, és la presència abrumadora de públic xinès a Mar i Murtra. Normalment, en el nostre rànquing de nacionalitat, sempre hi havia en el top 1-2, allò, molt empatats, els de quilòmetre zero, és a dir, els catalans, i francesos. I eren les dues nacionalitats. Entre aquestes dues nacionalitats fèiem el 50% dels visitants a Mar i Murtra. Ara aquí s'hi afegeixen els xinesos. Els xinesos tenen passió per Mar i Murtra. De fet, aquí tenim una feina important a fer, que si vols ara també podem comentar. Però ja no és aquest binomi catalans-francesos, o catalans del sud, catalans del nord, si vols, perquè els francesos que ens visiten bàsicament són d'un radi molt concret, no? Del sud,
1: la Catalunya del nord.
2: De la Catalunya del nord i no massa més enllà, no? Rosselló, potser Tolosa com a molt, entre... I aquí s'hi afegeixen els xinesos. Els xinesos hem estat investigant, típicament fan una visita a Barcelona, s'estan a Barcelona una mitjana de 3, 5, com a molt 7 dies. D'aquests dies, un el dediquen a venir a Mar i Murtra, i sabem que és així perquè venen específicament i perquè, bueno, fent la nostra recerca de mercat, de com es mou, per què es mou aquesta gent, hem vist aquesta tendència. I, doncs, Ara, això ens trenca aquest esquema de binomis. També pugen molt, una cosa que em sembla un pèl contradictòria, que és els turistes de llarga distància, és a dir, xinesos i nord-americans, o cada vegada més australians, també. Potser amb una proporció molt, molt menor, o indis, del sud-est asiàtic. Em sona molt, dic que em sembla una mica contradictori, perquè nosaltres tenim un discurs, no nosaltres com a Mar i Murta, sinó com a Costa Brava i com a Costa Catalana, et diria, com a turisme de qualitat, que dèiem al principi de la conversa, de sostenibilitat. Incorporem molt el turisme que volem que sigui sostenible, que volem que sigui respectuós amb el medi ambient, perquè ser respectuós amb el medi ambient, en el nostre cas, implica també ser respectuós amb les nostres tradicions. Nosaltres, si posem... ara parlàvem del Simitomba, no? Si el Simitomba existeix és perquè hi ha una relació amb el mar.
1: Clar, no? Evidentment.
2: Entre la gent que es mou entre el mar i la terra, els pescadors, vaja. No? Doncs, si perquè això es mantingui, hem de mantenir aquesta relació ha de ser sostenible, no? I això és la sostenibilitat, diguem, en un sentit una mica més ampli que el purament mediambiental. Doncs, si volem ser aquesta destinació tan sostenible i, en canvi, resulta que estem atraient tot aquest turisme de llarga distància, que, evidentment, per venir de la Xina o dels Estats Units cap aquí, hi ha un desgast mediambiental important, aquí hi ha
1: una petita cosa que grinyola.
2: Però, esclar, són aquestes dinàmiques macro, no?, del turisme, que no estan a la nostra mà ni controlar ni modificar. Al contrari, que nosaltres estem més que agraïts que ens visiti aquest públic, perquè el que ens permet és traslladar i transmetre els valors i la història de Faust, la història del jardí, la història del nostre entorn a tota aquesta gent, que d'una altra manera potser no tindríem aquesta ocasió.
1: Ens queden un parell de minuts. Josep, hi ha dues qüestions que sí que m'agradaria posar sobre la taula. Una, a la que s'ha fet referència, en altres entrevistes hem fet referència, no? I és a l'experiència, no?, que el visitant obté després de la seva visita al Mar i Murta. Una qüestió que ja heu dit en més d'una ocasió, que us preocupa en el sentit de que voleu que sigui el més bona possible aquesta experiència.
2: Correcte,
1: no? I que això no es pot garantir si es continua creixent en número de visitants. No? En quin punt esteu ara mateix?
2: Jo crec que en quant a creixement quantitatiu, és a dir, de número de visitants, ja estem on volem estar. O sigui, el número de visitants que hem rebut ara crec que és el correcte i el que treballarem per estabilitzar. A partir d'aquí, les mesures que hem anat prenent perquè la gent que vingui doncs, tingui la millor experiència possible, per exemple, potenciar molt l'entrada anticipada perquè diguem, no coincideixin aglomeracions de gent dintre del jardí, doncs ens han funcionat. Veiem punts de millora, però en general la direcció crec que és la que hem començat aquest any. I això ens preocupa molt perquè, evidentment, la quantitat en aquest punt interfereix amb la qualitat. I una altra cosa que hem continuat potenciant són els continguts dintre del jardí, que també formen part de l'experiència.
1: Les activitats.
2: Activitats i continguts, és a dir, posar a disposició de la gent explicacions sobre per què aquella planta és d'una determinada manera, per què aquella rocalla és d'una altra, o per què aquest carrer o plaça per al que es passa es diu com es diu. No? En aquest sentit, per exemple, hem actualitzat un document de nomenclàtor de com es diuen els carrers del jardí, perquè cada carrer, cada plaça i cada espai té un nom, i aquest nom normalment s'agafa o d'un botànic de referència, d'algú molt important, o d'algú de casa nostra que volem posar en valor. I això també ens serveix per explicar-ho. Això també volem explicar perquè és història de la ciència, no?, d'alguna manera, i creiem que això també millora substancialment l'experiència del visitant.
1: Amb quin volum de visitants tancareu la temporada o l'any?
2: Ara tocaré fusta. Se sent que toco fusta?
1: Se sent.
2: Doncs jo crec que al voltant de 220.000.
1: 220.000
2: sí,
1: visitants.
2: Sí, és l'estabilització de la xifra de l'any passat.
1: Una última qüestió, Josep. De cara als propers mesos, d'aquí fins a final d'any, ara entrem en una altra temporada, la tardor, la tardor-hivern, veurem meteorològicament com es presenta, perquè això és una autèntica incògnita.
2: Mira, avui, no?
1: Avui, per exemple, sí, amb aquest canvi de temps radical. Com es presenta el Mar i Murta a la tardor?
2: Doncs Comença a partir de dilluns. Nosaltres comencem la temporada mitja de tardor. És a dir, avui encara estem en temporada d'estiu, tècnicament, en quant a franges horàries, preus, etc. A partir de dilluns que ve comença la temporada de tardor i comença el que per mi és una de les temporades més intenses i interessants a Mar i Murtra. Tenim la Setmana de la Ciència per el... Em sembla que és de l'11 al 16 de novembre. No, no em facis molt de cas amb els números, però sé que està per allà. A partir també de la tardor meteorològica, que abans feies menció, canviem les visites guiades, o sigui, les visites guiades que oferim cada any, perdó, a cada moment de l'any, s'adapten a l'estació meteorològica en la que estem. Per tant, ja entrem en el discurs de tardor, no? Per tant, pensem, això ho fem perquè pensem que val la pena descobrir el jardí en diferents moments de l'any i hem d'explicar per què val la pena, no? Llavors, comencen les visites guiades, també reprenem els iogues, també reprenem les visites a dintre la casa, que això passa un cop al mes i prou, també a l'orquidiari, que això també en farem un al mes, i ja projectant-nos al Nadal, que ara ens sembla una bogeria, no? Perquè estem ahir estàvem gairebé a 40 graus i ara ja estem pensant en Nadal.
1: He vist torrons en algun supermercat ja, eh?
2: Doncs algú se'ns ha adelantat. Però el que volem fer de cara a Nadal és repetir la fòrmula que ja vam fer l'any passat de superèxit, que va tenir molt bona acollida, de fet, els últims anys, que és fer aquestes activitats de caçar el tió dintre del jardí, i també de decoracions nadalenques amb motius vegetals. I el Nadal segur que també repetirem el Nadal dels nens, que vol dir que els nens durant els dies de les vacances escolars de Nadal no pagaran.
1: Ho hem de deixar aquí. Josep Borrell, director gerent de la Fundació Cal Faus, propietari i gestora del Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes. Gràcies un cop més per venir al Matí 360 de Ràdio Marina i bona tardor.
2: Gràcies, igualment.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns! Radio Marina.
5: Nou minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Fem un cop d'ull ràpid a les portades dels diaris d'aquest dimecres. Diari de Girona en portada diu: vaga discreta, malestar intacte. L'aturada en l'arrencada de curs va tenir poc seguiment, però les samarretes grogues de protesta de mestres i professors es van traslladar a l'aula. I també un altre titular que hi ha a la portada, destaquen, millor dit, Girona pionera en camps de bateries a Catalunya. El punt avui, inici de curs sacsejat. La vaga de mestres i uns resultats de PISA enterbolits marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya. També destaquen una entrevista a Meritxell Bautista, la presidenta de Valtec, amb el següent titular: som diferencials, volem la unió industrial i tecnològica al Vallès. La Vanguardia: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA, i Brussel·les s'obre a limitar pisos turístics i segones residències. El periòdico diu en portada que el Suprem frena el dret del vot dels nacionalitzats amb l'anomenada llei dels nets. I també el periòdico diu que el govern audita per primer cop els museus catalans davant l'onada de robatoris. Acabarem amb l'Ara: emergència educativa, és el que titula el diari el rotatiu barceloní. Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta malgrat haver-se excedit excloent a alumnes. El Regne Unit és una excepció en un context de retrocés general. I també un últim titular del diari Ara que destaquem diu així: el rei es va reunir amb Robles per abordar la crisi a Ceuta. Vuit minuts escassos i arribarem a les 9 en punt del matí d'aquest dimecres.

0: de Barcelona, en part per les restriccions de mobilitat decretades ahir en diverses comarques de Catalunya pel risc de pluges a primera hora del matí. Al territori, la carretera de Blanes a Tordera, com sempre amb certa intensitat a primera hora del matí, i pel que fa a Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya no informa de cap problema destacable a les línies que travessen la Selva i el Maresme, R11, R2 Nord, R1 i RG1. 4 minuts són els que tenim per repassar l'actualitat de les darreres hores al territori. I avui us hem explicat que l'Estat destinarà prop de 500.000 euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores d'Escudolar i d'en Joanàs. Els treballs se centraran principalment en les parts superiors de les tres torres on s'han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter. Escoltem l'alcalde del municipi, l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
1: El titular del BE, que és l'Estat, ahir, encara no tinc la confirmació per escrit, però ahir en principi passava la declaració d'emergència pel Consell de Ministres i ja s'han iniciat una sèrie d'actuacions amb un pressupost de 467.000 euros que aconseguiran restituir aquestes corones per tal d'evitar aquest risc de col·lapse, així com uns talusos que hi ha a la zona de mar i uns suports d'unes baranes que també això ja ho farà l'Estat.
0: L'actuació anirà a càrrec de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya i busca garantir l'estabilitat del conjunt i evitar possibles despreniments que puguin afectar la seguretat de les persones. I la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la farmacèutica Dahmer Ipra formarà part de la campanya de vacunació de tardor del sistema públic de salut del Regne Unit. L'entrada al mercat britànic es farà a través d'una aliança amb la farmacèutica londinenca Accord Healthcare. La vacuna de la farmacèutica Ipra, basada en proteïna recombinant, està indicada per a persones a partir dels 12 anys i tot el procés d'investigació, desenvolupament i fabricació es du a terme a Europa. Més qüestions. Nou capítol en el conflicte laboral entre la policia local de Lloret de Mar i l'Ajuntament. L'alcalde Adrià Lamela s'ha aprovat un nou decret que obliga els agents a continuar fent hores extres, aquesta vegada sense una data concreta de finalització. La mesura dona continuïtat al decret del juliol que establia aquesta obligatorietat fins al 31 d'agost. Els sindicats consideren els decrets injustos i desproporcionats i anuncien accions judicials. I una última qüestió, últims dies perquè els artistes de Blanes presentin les seves propostes per participar en una nova edició del projecte Viu en Viu. L'Ajuntament manté oberta fins aquest divendres la convocatòria per seleccionar les actuacions que ompliran diferents espais del municipi les tardes de dissabtes d'octubre i novembre. S'hi poden presentar propostes de música en directe, dansa, teatre de carrer, circ, màgia, clown, titelles o contacontes, entre altres disciplines. De l'àmbit general, destaquem que el govern ha restringit aquest dimecres la mobilitat a 5 comarques davant la previsió de pluges torrencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda només es permetran els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. La resolució també suspèn les classes als centres educatius i universitats, l'activitat esportiva a l'exterior i l'activitat sanitària no urgent i demana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre, la Selva tindrà un grau màxim de perill de 3 sobre 6 per intensitat de pluja. I precisament pel que fa a la previsió del temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, evident canvi de temps, s'esperen precipitacions que poden ser localment abundants, amb temperatures màximes que baixen i se situen entorn als 27 graus, aproximadament uns 5, entre 5 i 6 graus menys que les que hem tingut en els darrers dies. Teniu més informació a marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram, i cada hora els serveis informatius de Ràdio Marina. Arribem a les 9.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Bon dia, Rico, què tal?
1: Doncs molt bé, aquí estem. Aquí estem un dia més, al vell mig de la setmana. I mira, la notícia d'avui és que per fi plou.
0: Sí. I que han baixat una mica les temperatures, eh?
1: I han baixat una mica les temperatures. Jo espero que baixin encara una mica més, eh? Perquè sembla que encara no ha arribat al pic del fred, eh?
0: No. Jo crec que avui tindrem una mica de treva, però, de fet, demà s'apunta una nova pujada. El que passa que ja crec que no arribarem als 32 graus a la costa ni als 36 a l'interior que hem tingut aquests darrers dies.
1: Ja ho veurem.
0: Que Déu ens...
1: O qui sigui, agafi compassats.
0: O que sigui, ens senti, ens escolti i, sisplau, que deixi de fer calor ja.
1: Doncs sí. Una de les notícies era aquesta, doncs, que ha arribat la pluja, que ha baixat les temperatures, aquesta ansia de baixada de temperatures que portem això reivindicant des de fa setmanes ja, perquè estem una mica farts d'aquest estiu tan
0: llarg.
1: Supercalorós, tan llarg. És veritat, s'ha fet una mica pesat.
0: Sí,
1: hem de dir-ho entre tu i jo, eh? S'ha fet una miqueta pesat. La veritat és que no hem deixat de fer coses perquè, home, a veure, la vida continua, no?
0: Clar, evidentment.
1: Però s'han fet amb molta més dificultat, la veritat. És que sí,
0: no és el mateix anar a un concert suant com allò que bueno.
1: Exacte. Doncs mira, parlant de concerts, vull parlar d'un concert avui. És que tots sabem que Aitana està instal·lada en aquests darrers dies, en aquests concerts a Barcelona. La cantant de Sant Climent de Llobregat, que és una de les cantants, per no dir la cantant més internacional que tenim en aquests moments, ha donat un cop de peu, i cosa que no acostuma a passar perquè la gent no acostuma a mullar-se, i més en qüestions una mica delicades, però ha reivindicat el català. I ho ha fet parlant en català, i ho ha fet dient que li agradaria que a ella li parlessin més en català. Es considera bilingüe, tot i que diu que, el català, de tant en tant en diu alguna. Per això demana al seu cercle, a les seves amigues, al seu entorn, que li parlin més en català. Ha dit que el català és el més important que tenim a Catalunya, i això no és perquè ho digui l'Aitana, això és perquè és una absoluta realitat, com un temple, però que una superestrella, ja no espanyola, sinó mundial, es posi l'etiqueta, perquè costa posar etiquetes en segons quines coses i pronunciar-se, i més quan estàs a uns nivells tan estratosfèrics com ella, la veritat és que és d'aplaudir.
0: Jo tinc dos comentaris sobre això. Un, això li passa la factura, aquest comentari?
1: Clar, és que precisament per això no es pronuncien ni en qüestions de sexe, ni en qüestions de condicions, temes així molt, molt complicats, que poden després, això, tenir un retorn, no acostumen a pronunciar-se.
0: I després la segona qüestió és, defensa el català, està molt bé, la intenció és molt bona i la base és molt bona, doncs podia fer una cançó en català, no?
1: No, un disc.
0: O un disc.
1: Bueno, després d'això, li demanem un disc.
0: Un disc
1: en català.
0: Cançó, no,
1: Vinga, va, tu pots.
0: De moment ens quedem amb el 6 de febrero.
1: Vinga.

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Quin homenatge més bonic que es van muntar els Sidoní en aquest Carreteres Infinites. Què es cou per aquesta tardor a l'indie pop espanyol? Doncs la veritat és que es couen coses interessants de cara a la tardor, perquè estan sonant aquestes Carreteres Infinites. En aquesta cançó es fa homenatge al pop espanyol en general i Sidoní parla d'ells en particular. Es parla en aquesta cançó de Lori Meyers, una de les bandes més importants, més influents del pop indie espanyol, formats a Granada a finals dels 90 i influenciats pel pop dels 60, el rock independent. 5 anys després del seu darrer treball, que es deia En la Espiral, tornen amb nou treball 2026 i la veritat és que sona molt bé. Es diu Los Amigos.

0: Sonen 100% a Lori Meyers, però també són una miqueta diferents, una miqueta més actuals. Tot un encert i l'enèsima confirmació que Lori segueixen tan vius com de costum. És una banda que torna a l'acció. I d'una banda que torna a l'acció, a una que diu que s'acomiada almenys de moment, i és que la veritat es mereixen un descans o dos. Parlem de Love of Lesbian.
1: A veces vamos de duros, qué mal. No vemos bien.
0: No, no ens hem equivocat, no. Tira, tira.
2: Però un fenomeno me puse... Mira com ha sonat estrany, eh?
0: Clar, perquè no és el Lori. Aquests no són els... De moment no és el Santibal més, però és que és una d'aquelles cançons que diem corals, grupals.
2: Ah,
0: es diu La Hermandad. Aquesta cançó s'ha convertit en l'himne del seu darrer àlbum, Ejército de Salvación. A què es referien amb aquest Ejército de Salvación? Doncs una cosa molt bonica, es referia doncs, als amics. Ells deien això de l'Ejército de Salvación, saps quan et passa una cosa molt grossa, molt grossa, molt grossa, que necessites allò com un coixí molt confortable al teu voltant, gent que t'abraci i que et doni suport? Doncs aquest és l'Ejército de Salvación al que ells es referien. Aquesta doncs, versió es va gravar amb la base en directe i on han col·laborat doncs, gent que possiblement ells considerin Ejército de Salvación, amics, com de sempre, Iván Ferreiro, un dels components de Sidoní, fins al Dani Martín, que és el que hem escoltat al principi d'aquest tall, apareixen en aquesta cançó, en una col·laboració que ells han anomenat carinyosament com la Coral Caníbal.

0: Que estan tots, eh?
1: Aquest és en Carles Goñi?
0: Estan tots, sí, sí, està en Carles Goñi, estan tots, estan tots. La Coral Caníbal és aquesta versió de La Hermandat en directe, cantada per aquest Love of Lesbian, que espero que s'ho repensin, perquè la veritat és que jo els trobaré molt a faltar, o espero, doncs, que derivin en projectes independents, que jo crec que la cosa va per aquí, eh?
1: Sí.
0: I anem pels tercers. Recordes La Vida Moderna, aquesta col·laboració precisament entre Love of Lesbian i una banda que es deia 21?
1: Sí, clar.
0: Doncs 21 presenta una cançó que es diu Equilibri. Parla de la connexió al llarg i fins i tot de diferents vides, imagina't. Totes les coses que van poder ser, que no van ser, perquè la banda 21 ha volgut fer l'exercici de posar les seves cançons en mans d'altres artistes triats de manera acurada i d'estils diferents. Aquest experiment, la veritat és que pot resultar molt i molt interessant. Volen veure com es podien barrejar amb el seu personal estil, gent d'altres estils. Doncs bé, el resultat és meravellós. Es diu Estaràs, és un exemple en aquesta ocasió al costat dels barcelonins Malmo 040. Els escoltem una estona?

0: Com està l'Indy, eh? Com està l'Indy espanyol?
1: La veritat és que molt bé, eh?
0: La veritat és que està molt bé. Aquestes coses interessants de, doncs, aquesta gent com Lori Meyers, com Love of Lesbian, com 21. Novetats que la veritat és que sonen molt bé i que nosaltres avui us hem volgut presentar aquí. En aquest dia sí que una mica tristòria. Doncs vinga, novetats. Novetats de pop espanyol, novetats de indie espanyol.
1: Hem pogut, diguem-ne d'alguna manera, posar aquesta etiqueta d'indie a tots aquests grups. Tu, els Amics de les Arts, com els catalogaries?
0: Sí, sí, sí.
1: També com a indie?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. És aquest so, que no és aquest pop tan canyero. Tenen un estil realment molt particular. La veritat és que quan parlem de Sidoní tenen un so especial. Quan parlem de Lori Meyers tenen un so especial. Love of Lesbian també. No són la banda l'ús. Tots entre ells jo crec que tenen una sinergia molt interessant i sonen més o menys bastant similar. Sí, l'indi jo crec que està clarament diferenciat de la resta del pop.
1: Doncs mira, els Amics de les Arts ens quedem, en aquest cas, amb la col·laboració dels Tietz, amb aquest 4...
0: Bueno, aquesta, precisament,
1: aquesta no és
0: la menys
1: indie
0: de totes, la veritat.
1: Menys, Però sona molt i molt bé, els pots veure a Vidreres a la Festa Major l'altre dia.
0: Ah, sí?
1: Sí, molt bé, la veritat.
0: Ho vas passar bé, no? Perquè la veritat és que tenen un directe molt divertit,
1: Sí, sí.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Ràdio Marina. Matí 360.

0: Pugem al DeLorean.
1: DeLorean, tercer dia, ens sap greu, toca currar. És el que
2: hi ha.
1: Aquí estem... Com tots, aquí estem. Aquí estem.
2: Tots, sí,
1: un
2: sí,
1: dia
2: sí,
1: més, posem la clau al contacte del nostre DeLorean a punt de viatjar, posem data d'avui, 9 de setembre, va, som-hi.

0: Quin primer viatge. Aquest sí que és un primer viatge interessant, eh? Any 1965, d'això ja fa uns quants dies, eh? Els Rolling Stones van arribar al número 1 amb I Can't Get No Satisfaction, el seu quart senzill número 1 al Regne Unit. De vegades els superèxits arriben fruit d'un moment d'inspiració que en aquest cas es va produir a Florida. M'explico. Keith Richards va gravar el riff principal a una habitació d'hotel a Florida. El van registrar abans de quedar-se adormit. Ell va decidir que l'endemà tornaria a escoltar-lo i en l'enregistrament va percebre com 2 minuts de guitarra i després a ell roncant durant els següents 40 minuts. Clar, és que es va quedar roque. Òbviament, aquesta...
1: O sigui, es va quedar adormit composant.
0: Es va quedar... O sigui, li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar... Es va quedar sobat i després hi ha 40 minuts el Keith Richards enroncant. És que pot ser molt divertit.
1: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta d'aquestes.
0: Sí, això seria molt heavy.
1: Perquè això traurien diners,
0: I, òbviament, clar, aquesta segona part de l'enregistrament no va aparèixer a la gravació, tot i que, per què no? Escolta, seria un bon document sonor, sens dubte. Va, que sonen uns altres que ja no són els Rolling, són els Monkees. I mireu que aquí ja no tenim doncs una efemèride que estigui directament relacionada amb la música, he dit directament perquè el que tenim és una borsa de treball. 1965, el diari nord-americà The Hollywood Reporter va publicar el següent anunci. Madness a Folk and Roll Musicians. Vindria a ser músics de folk, rock, esbojarrats. Busquen cantants per a un nou programa de televisió. 4 vocalistes serien seleccionats. 437 persones van sol·licitar el lloc. I després de les audicions van sorgir The Monkees, creadors originals d'aquest himne que sona I'm a Believer. I sabeu quin músic va ser objecte d'estudi? No ens estranya? Doncs aquest...
1: Jo sé que a tu t'agradaria estudiar-lo, també?
0: Sí, en profunditat. Va, que estem traspassant barreres, és horari infantil. Va ser la tornada a la feina, precisament, un 9 de setembre del 2005, concretament a la Universitat de Monmouth, a Nova Jersey, es va celebrar una conferència internacional dedicada a la vida, al treball i a la influència de Bruce Springsteen. Les festivitats van incloure doncs, actuacions en viu, discursos magistrals de crítics de rock, figures de la indústria de la música... Es van presentar més de 150 articles en aquest curs, inclosos els dedicats al seu llegat musical, Bruce i el folklore americà, Boss i Nova Jersey, o Bruce i la Bíblia.
1: Bruce i la Bíblia?
0: A veure, escolta, amb un estudi d'aquests universitaris, doncs, pot aparèixer de tot, jo què sé.
1: Suposo.

Matí 360.

0: Arrasant amb aquesta segona part de Confessions, i molts de nosaltres ens preguntem per quan el biòpic de Madonna. Per quan?
1: És la gran, l'única gran que queda, no?
0: Doncs mira, la pel·lícula biogràfica, la veritat és que estava prevista i ja estava parlada amb Universal Pictures, amb l'actriu Julia Garner com a protagonista, però s'ha cancel·lat perquè, pel que sembla, Madonna volia doncs un pressupost al nivell de la princesa del pop, l'estudi no va acceptar i immediatament després Netflix va agafar doncs això, la davantera, i li ha proposat una sèrie. Encara no estan protriats ni els guionistes, així que la cosa ha tornat una altra vegada a la casella de sortida, però alguna cosa hi haurà sobre Madonna i suposem que ben aviat.
1: Doncs esperarem amb candeletes, perquè és el que deia, no?
0: Si, home, ella té xixa,
1: Michael Jackson té biòpic, té Bruce Springsteen...
0: Saps quan ha facturat fins a dia d'avui el biòpic, la primera part del biòpic de Michael Jackson? Quan? Més de 1.000 milions de dòlars, o sigui que han recuperat 100 vegades la seva inversió. I atenció, perquè a finals d'aquest 2026 comença ja el rodatge de la segona part d'aquest biòpic, com a molt tard, a principis del 2027. Així que per Nadal de 2027 tenim assegurada la segona part de Michael.
1: Doncs res, 7 minuts i mig, arribarem a les 10 en punt del matí. Ara farem una petita pausa i ja pràcticament marxem.
0: Nos vamos.
1: Nos vamos.
0: Nos vamos.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. A més, pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina.
5: Matí 360.
7: Que marxem, no?
8: Marxem, però va.

0: Per tot arreu,
1: tributs a tot arreu, festejos a tot arreu, tardeos, samplers... La generació X és vital, així que la música, els èxits de la generació X seran els protagonistes d'aquesta setmana. Va. Aquí els tens, Duncan Du, 100 gaviotes, la nostra primera proposta.
0: En aquesta ocasió, amb una versió que van fer diverses veus.
1: Exacte, un tribut als 25 anys, ja en porten uns quants més.
0: Exacte.
1: Va, segona més opció. Coses. Segona opció. Home, parlar dels 80 sense ells, doncs no seria possible. Estem parlant de Mecano i una, jo crec, de les cançons... Mira, jo diria que potser és la que a mi més m'agrada.
0: Segurament La Fuerza del Destino, en aquesta ocasió, amb Love of Lesbian i l'Ivan Ferreiro, no? També, em sembla
1: sí,
0: que era.
1: Sí, una versió molt especial d'aquesta cançó. La Fuerza del Destino és la nostra segona proposta, el nostre gran tema pop dels 80, tema pop espanyol, i el tercer, aquí el tens, amb ells arribarem a les notícies a les 10. Una història misteriosa, un lobo hombre que es passejava pels carrers de París i que es va passejar per les llistes d'èxits durant, ja no anys, sinó dècades. Amb la Unió, arribant a les notícies. Així que tres propostes importants, Duncan Du, 100 gaviotas, La Fuerza del Destino de Mecano i Lobo Hombre en París de La Unió.
0: D'aquí una estona podeu votar al nostre canal de Telegram. Apa, bon dimecres, i compta amb la pluja, que ara m'estaven dient que per una vida plora no ha caigut ni una gota,
1: Doncs que bé. Jo, de moment, he arribat aquí amb tota tranquil·litat. Sí que el cel estava molt lleig i semblava que estava a punt de descarregar, però de moment no ho ha fet. Compte, de totes maneres, perquè sí que hi ha punts en els que està plovent molt.
0: Fins demà.
1: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Nou capítol en el conflicte laboral entre la policia local de Lloret de Mar i l'Ajuntament. L'alcalde Adrià Lamela s'ha aprovat un nou decret que obliga els agents a continuar fent hores extres, aquesta vegada sense una data concreta de finalització. La mesura dona continuïtat al decret del juliol que establia aquesta obligatorietat fins al 31 d'agost. L'Ajuntament justifica la decisió per la necessitat de garantir el servei davant l'augment de les baixes a la plantilla. Els sindicats consideren els decrets injustos i desproporcionats i anuncien que els seus serveis

0: jurídics treballen per recórrer-los als jutjats de Girona. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que ha presentat propostes per desencallar la negociació i acusa els representants sindicals de prioritzar les mesures de pressió. Últims dies perquè els artistes de Blanes presentin les seves propostes per participar en una nova edició del projecte Viu en Viu. L'Ajuntament manté oberta fins aquest divendres 11 de setembre la convocatòria per seleccionar les actuacions que ompliran diferents espais del municipi les tardes dels dissabtes d'octubre i novembre. S'hi poden presentar propostes de música en directe, dansa, teatre de carrer, circ, màgia, clown, titelles o contacontes, entre altres disciplines. De l'àmbit general, destaquem que el govern ha restringit aquest dimecres la mobilitat a 5 comarques davant la previsió de pluges torrencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda només es permeten els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. La resolució també suspèn les classes als centres educatius i universitaris, l'activitat esportiva a l'exterior i l'activitat sanitària no urgent i demana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Les mesures s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge és alert. A les comarques gironines, l'episodi guanya protagonisme a partir de la tarda. I precisament pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres de pluja i temperatures a la baixa. De fet, hi ha avisos d'activitats per intensitat de pluja. Les temperatures màximes se situen entorn als 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Quina bona manera d'encetar el nostre temps aquest gris dimecres del 9 de setembre de 2026. Un tema, un sampler del 2013. Rememorant, reeditant, actualitzant el Take On Me amb Christina Aguilera i Pitbull. Tota una explosió de música dance per donar-nos aquesta energia que necessitem en aquestes primeres hores del matí. Salutacions de Montse Rico des d'ara i fins la una del migdia. Tot un plaer aquí al teu costat. Sentint el moment, Feel This Moment. I en aquests primers minuts que compartim, deixa'm que et digui una cosa. Bones combinacions, bons èxits, temes d'un estiu que comença a marxar i uns cors trencats els que venen a continuació. Per una banda, Luis Fonsi, i per l'altra, una sempre exultant Lola Índigo.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
7: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts. Història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
8: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

30 anys, la ciutat de Sant Sebastià va veure el naixement d'una de les bandes més reconegudes de la música espanyola. Estem parlant de l'Oreja de Van Gogh. Cada cop més a prop aquests 4 concerts a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Els dies 6, 7, 26 i 27 de novembre d'aquest 2026. L'Oreja de Van Gogh, amb la veu de Maya Montero al capdavant un altre cop, presentant aquest nou disc i celebrant 30 anys d'història.

celebrant una dècada d'aquesta història d'amor amb la Jennifer. Al costat, en aquesta ocasió, dels Figaflaues Escatarres. 3 minuts per 3 quarts d'11. Al teu costat, mira quina manera més divertida de reunir-se i de sonar així de bé durant tot l'estiu. Lexter, Víctor Magán i DJ Nano.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Estat destinarà prop de 500.000 d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escodolà i d'en Joanàs. Els treballs se centraran principalment en les parts superiors de les tres torres on s'han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter. També s'estabilitzarà un talús rocós situat al peu de la muralla i es repararan diversos graons fracturats de l'accés al pas de ronda. Les obres comptaran, a més, amb seguiment arqueològic. L'actuació anirà a càrrec de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya i busca garantir l'estabilitat del conjunt i evitar possibles despreniments que puguin afectar la seguretat de les persones. I la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la farmacèutica Hipra formarà part de la campanya de vacunació de tardor del sistema públic de salut del Regne Unit. L'entrada al mercat britànic es farà a través d'una aliança amb la farmacèutica londinenca Accord Healthcare. La vacuna de la farmacèutica amb seu a Amer, basada en proteïna recombinant, està indicada per a persones a partir dels 12 anys i tot el procés d'investigació

0: Desenvolupament i fabricació es du a terme a Europa. La companyia considera la incorporació de la vacuna al sistema britànic un nou pas en la seva expansió internacional. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea enviarà a finals d'aquesta setmana un equip de tècnics a Ceuta per avaluar sobre el terreny la situació després de l'entrada massiva de migrants del juliol. Brussel·les considera que continua fent un seguiment de prop de la situació i que manté un contacte permanent amb les autoritats espanyoles per garantir la seguretat de les fronteres europees. L'anunci coincideix amb les reunions que mantenen aquest dimarts a Brussel·les per separat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el president de Ceuta, Juan José Vivas, amb els comissaris europeus d'Interior i del Mediterrani. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui la pluja i la baixada de temperatures són els protagonistes, amb valors de fins a 27 graus. Demà dijous torna l'estabilitat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Possiblement aquest estiu has format part d'aquesta festa, que s'ha donat en alguns festivals aquí a Santa Susana. Ens visitava i ens donava d'aquesta manera també la benvinguda a la seva festa particular, en Joan Dausà, que continua arrasant amb el seu immortal. Un Joan Dausà que ja preparava una tercera bogeria. Encara no va desvetllar de què es tractava, però estem a l'espera. Amb ell començant, amb ell encetant aquesta nova hora després de les notícies de les 11.

0: 360.
1: L'Estat destinarà prop de mig milió d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escodolà i d'en Joanàs.
2: Crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia cobent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
3: Li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar, es va quedar...
4: Es va quedar suat.
3: Es va quedar suat i després hi ha 40 minuts del Keith Richards enroncant. És que pot ser, ser molt divertit.
4: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta d'aquestes...
3: Sí, això seria molt fèrie. Que...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català. Ràdio Marina.
8: I'm in love with it, yeah, yeah. I'm in love with it, yeah.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

un punt nostàlgica perquè sona, doncs, el Sant Gorià dels Orígens. Les novetats que sonen així de Sant Gorià aquest 2026. No volem que marxis, a tot el contrari, aquí estem al teu costat per acompanyar-te aquest matí una mica, en alguns punts molt passat per aigua. I aquí seguim, a

Respirant dins no d'una, sinó de moltes i moltes cançons. Les notícies 2026 que giren a l'entorn d'aquests Blau Mood. Amb aquesta gira homònima de tancament de cicle, aquest anunci d'una pausa conscient als escenaris per compondre el seu proper treball discogràfic. I és que porten 10 anys sense descans. Potser sí, potser també s'ho mereixen, oi? Tres minuts per arribar a 3:15 d'aquest matí de dimecres. De Blau Mood a una gent que ho ha petat aquest estiu, coordinats per un bon DJ, Buos i Banda Neon.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: fruits amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: és natural que se la conegués com la cançó del piano. D'això en fa més de 20 anys, Sad Away, This Acaba el Camí, Bruce Hornsby.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Només 9 per les 12.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una campanya per donar a conèixer la millora de la vacuna contra el pneumococ. Des d'aquest 2026, la població adulta rep una nova vacuna de 21 valents que substitueix la de 20 i amplia la protecció davant malalties com la pneumònia i la meningitis. La campanya es desplegarà als centres d'atenció primària, residències i casals de gent gran de l'Alt Maresme i la Selva Marítima amb vídeos i cartells informatius. La vacunació està especialment indicada per a les persones de 65 anys i per als majors de 18 amb determinats factors de risc. I SOS Costa Brava porta l'activisme ambiental a les escoles i instituts amb una nova proposta de tallers per apropar la defensa del territori als més joves. El projecte parteix de conflictes i casos reals del litoral gironí per fomentar el pensament crític i la participació de l'alumnat. La iniciativa ofereix dos formats. El primer es desenvolupa a l'aula i el segon consisteix en sortides d'unes dues hores al litoral. SOS Costa Brava planteja els tallers sota el lema Desperta l'activista que portes dins i els adreça a escoles i instituts interessats a treballar la defensa ambiental a partir de situacions properes i reals. De l'àmbit general, destaquem que el major Josep Lluís Trapero ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia, càrrec que ocupava des de feia 2 anys. El substituirà el comissari Ferran López. Els canvis també arriben a la prefectura del cos, coincidint amb la jubilació de l'actual comissari en cap, Miquel Esquius. La nova màxima responsable dels Mossos serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona a ocupar aquest càrrec. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous s'espera que torni l'estabilitat meteorològica amb moments de sol i màximes que arribaran als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als

0: nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: L'Estat destinarà prop de mig milió d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escudolar i d'en Joanàs.
2: Crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia cobent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
3: Li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar, es va quedar...
4: Es va quedar sobat.
3: Es va quedar sobat i després hi ha 40 minuts del Keith Richards enroncant. És que pot ser, molt divertit.
4: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta d'aquestes...
3: Sí, això seria molt heavy. Que...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Encara no han marxat i ja els comencem a trobar a faltar.
1: Fins que em trenqui la sort que tinc de tu.
0: Quatre concerts d'acomiad històrics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els dies 5, 7

0: Uns que marxen, uns que fan una aturada i altres que tornen. Principis d'estiu, Chambao. I que ben acompanyats. Destopa.
1: Vámonos.

0: Una cançó que vam escoltar per primera vegada a la banda sonora de Dirty Dancing, aquests Hungry Eyes, un tema, un èxit de l'any 1987, amb la veu d'Eric Carmen. Amb ell arribant a 1:15. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim expocació, la fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero des de divendres fins a diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló. També s'està celebrant fins dissabte al Club de Vela Blanes el Campionat del Món Raceboard. I els dies 11 i 12, divendres i dissabte, Birrasana, el Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. A Lloret, el proper cap de setmana, 11 i 12 de setembre, hi ha el Lloret Drone Festival. I a Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. També destaquem el Festival Nits a Daltavila, el proper dissabte a les 10 del vespre, a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. A Calella destaquem el dijous, demà, arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest de la Diada. I fins al 12 de setembre, jornades internacionals folklòriques al Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. El proper 13 de setembre, també a Calella, hi ha la marxa de la Minerva. A Santa Susana continua fins al 19 de setembre el Festival Micròmetre a la Masia de Can Mas de Dalt i a Palafolls continua la Festa Major fins al 13 de setembre amb diverses activitats.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La Meva Veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: A punt de marxar i ens posem romàntics. Remasteritzat un tema d'un àlbum anomenat Más allá del bien y del mal. A 7 minuts per la una.

amb aquesta màgica aventura de finals dels 80, que duto abajo la luz de la luna de los rebeldes. M'acomiado de tu fins demà. A les 9, esperen que amb una mica de millor temps. Salutacions de Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Nou capítol en el conflicte laboral entre la policia local de Lloret de Mar i l'Ajuntament. L'alcalde Adrià Lamela s'ha aprovat un nou decret que obliga els agents a continuar fent hores extres, aquesta vegada sense una data concreta de finalització. La mesura dona continuïtat al decret del juliol que establia aquesta obligatorietat fins al 31 d'agost. L'Ajuntament justifica la decisió per la necessitat de garantir el servei davant l'augment de les baixes a la plantilla. Els sindicats consideren els decrets injustos i desproporcionats i anuncien que els seus serveis jurídics treballen per recórrer-los als jutjats de Girona. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que ha presentat propostes per desencallar la negociació i acusa els representants sindicals de prioritzar les mesures de pressió. Últims dies perquè els artistes de Blanes presentin les seves propostes per participar en una nova edició del projecte Viu en Viu. L'Ajuntament manté oberta fins aquest divendres 11 de setembre la convocatòria per seleccionar les actuacions que ompliran diferents espais del municipi les tardes dels dissabtes d'octubre i novembre. S'hi poden presentar propostes de música en directe, dansa, teatre de carrer, circ, màgia, clown, titelles o contacontes, entre altres disciplines. De l'àmbit general, destaquem que el govern ha restringit aquest dimecres la mobilitat a 5 comarques davant la previsió de pluges torrencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda només es permeten els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. La resolució també suspèn les classes als centres educatius i universitaris, l'activitat esportiva a l'exterior i l'activitat sanitària no urgent i demana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Les mesures s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge és alert. A les comarques gironines, l'episodi guanya protagonisme a partir de la tarda. I precisament pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres de pluja i temperatures a la baixa. De fet, hi ha avisos d'activitats per intensitat de pluja. Les temperatures màximes se situen entorn als 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.

0: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
1: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Estat destinarà prop de 500.000 euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores d'Escodolà i d'en Joanàs.
2: Crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia covent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
3: Li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar, es va quedar sobat i després hi ha 40 minuts el Keith Richards enroncant. És que pot ser molt divertit.
1: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta
3: d'aquestes. Sí, això seria molt fèrie. Que...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
6: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
7: L'hora de les notes.
8: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
7: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.
8: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada.

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
7: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Estat destinarà prop de 500.000 d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escodolà i d'en Joanàs. Els treballs se centraran principalment en les parts superiors de les tres torres, on s'han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter. També s'estabilitzarà un talús rocós situat al peu de la muralla i es repararan diversos graons fracturats de l'accés al pas de Ronda. Les obres comptaran, a més, amb seguiment arqueològic. L'actuació anirà a càrrec de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya i busca garantir l'estabilitat del conjunt i evitar possibles despreniments que puguin afectar la seguretat de les persones. I la vacuna contra la Covid-19, desenvolupada per la farmacèutica Hipra, formarà part de la campanya de vacunació de tardor del sistema públic de salut del Regne Unit. L'entrada al mercat britànic es farà a través d'una aliança amb la farmacèutica londinenca Accord Healthcare. La vacuna de la farmacèutica amb seu a Amer, basada en proteïna recombinant, està indicada per a persones a partir dels 12 anys i tot el procés d'investigació, desenvolupament i fabricació es du a terme a Europa. La companyia considera la incorporació de la vacuna al sistema britànic un nou pas en la seva expansió internacional. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea enviarà a finals d'aquesta setmana un equip de tècnics a Ceuta per avaluar sobre el terreny la situació després de l'entrada massiva de migrants del juliol. Brussel·les considera que continua fent un seguiment de prop de la situació i que manté un contacte permanent amb les autoritats espanyoles per garantir la seguretat de les fronteres europees. L'anunci coincideix amb les reunions que mantenen aquest dimarts a Brussel·les per separat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el president de Ceuta, Juan José Vivas, amb els comissaris europeus d'Interior i del Mediterrani. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui la pluja i la baixada de temperatures són els protagonistes, amb valors de fins a 27 graus. Demà dijous torna l'estabilitat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
10: Aquesta setmana encendrem amb les...
11: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
12: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
13: Mira, mira, escolta, escolta.
11: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
13: No, l'última vegada fa 18 anys.
11: 18 anys!
10: Moltes coses.
11: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
14: per
11: treball.
14: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
15: és
14: a votar.
15: És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
11: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
16: Hola, sóc la Lilipa. Comencem a jugar.
17: Oh, un altre cop l'extinció, no?
8: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una campanya per donar a conèixer la millora de la vacuna contra el pneumococ. Des d'aquest 2026, la població adulta rep una nova vacuna de 21 valents que substitueix la de 20 i amplia la protecció davant malalties com la pneumònia i la meningitis. La campanya es desplegarà als centres d'atenció primària, residències i casals de gent gran de l'Alt Maresme i la Selva Marítima amb vídeos i cartells informatius. La vacunació està especialment indicada per a les persones de 65 anys i per als majors de 18 amb determinats factors de risc. I SOS Costa Brava porta l'activisme ambiental a les escoles i instituts amb una nova proposta de tallers per apropar la defensa del territori als més joves. El projecte parteix de conflictes i casos reals del litoral gironí per fomentar el pensament crític i la participació de l'alumnat. La iniciativa ofereix dos formats. El primer es desenvolupa a l'aula i el segon consisteix en sortides d'unes dues hores al litoral. SOS Costa Brava planteja els tallers sota el lema "Desperta l'activista que portes dins" i els adreça a escoles i instituts interessats a treballar la defensa ambiental a partir de situacions properes i reals. De l'àmbit general, destaquem que el major Josep Lluís Trapero ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia, càrrec que ocupava des de feia 2 anys. El substituirà el comissari Ferran López. Els canvis també arriben a la prefectura del cos, coincidint amb la jubilació de l'actual comissari en cap, Miquel Esquius. La nova màxima responsable dels Mossos serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona a ocupar aquest càrrec. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous s'espera que torni l'estabilitat meteorològica amb moments de sol i màximes que arribaran als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Estat destinarà prop de 500.000 d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les torres de les Hores d'Escudolà i d'en Joanàs.
2: Crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia covent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
3: Li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar, es va quedar sobat i després hi ha 40 minuts el Keith Richards enroncant. És que pot ser molt divertit.
1: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta
3: d'aquestes. Sí, això seria molt fèrie. Que...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munic i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Expo Casió Torna Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Casió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.

0: torna Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el campionat del món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el campionat del món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Nou capítol en el conflicte laboral entre la policia local de Lloret de Mar i l'Ajuntament. L'alcalde Adrià Lamela s'ha aprovat un nou decret que obliga els agents a continuar fent hores extres, aquesta vegada sense una data concreta de finalització. La mesura dona continuïtat al decret del juliol que establia aquesta obligatorietat fins al 31 d'agost. L'Ajuntament justifica la decisió per la necessitat de garantir el servei davant l'augment de les baixes a la plantilla. Els sindicats consideren els decrets injustos i desproporcionats i anuncien que els seus serveis jurídics treballen per recórrer-los als jutjats de Girona. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que ha presentat propostes per desencallar la negociació i acusa els representants sindicals de prioritzar les mesures de pressió. Últims dies perquè els artistes de Blanes presentin les seves propostes per participar en una nova edició del projecte Viu en Viu. L'Ajuntament manté oberta fins aquest divendres 11 de setembre la convocatòria per seleccionar les actuacions que ompliran diferents espais al municipi les tardes dels dissabtes d'octubre i novembre. S'hi poden presentar propostes de música en directe, dansa, teatre de carrer, circ, màgia, clown, titelles o contacontes, entre altres disciplines. De l'àmbit general, destaquem que el govern ha restringit aquest dimecres la mobilitat a 5 comarques davant la previsió de pluges torrencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda només es permeten els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. La resolució també suspèn les classes als centres educatius i universitaris, l'activitat esportiva a l'exterior i l'activitat sanitària no urgent i demana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Les mesures s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge és alert. A les comarques gironines, l'episodi guanya protagonisme a partir de la tarda. I precisament pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres de pluja i temperatures a la baixa. De fet, hi ha avisos d'activitats per intensitat de pluja. Les temperatures màximes se situen entorn als 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

0: t'ofereix aquest espai.
1: L'Estat destinarà prop de 500.000 d'euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores, d'Escodolà i d'en Joanàs. Els treballs se centraran principalment en les parts superiors de les tres torres, on s'han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter. També s'estabilitzarà un talús rocós situat al peu de la muralla i es repararan diversos graons fracturats de l'accés al pas de ronda. Les obres comptaran, a més, amb seguiment arqueològic. L'actuació anirà a càrrec de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya i busca garantir l'estabilitat del conjunt i evitar possibles despreniments que puguin afectar la seguretat de les persones. I la vacuna contra la Covid-19, desenvolupada per la farmacèutica Ipra, formarà part de la campanya de vacunació de tardor del sistema públic de salut del Regne Unit. L'entrada al mercat britànic es farà a través d'una aliança amb la farmacèutica londinenca Accord Healthcare. La vacuna de la farmacèutica amb seu a Amer, basada en proteïna recombinant, està indicada per a persones a partir dels 12 anys i tot el procés d'investigació, desenvolupament i fabricació es du a terme a Europa. La companyia considera la incorporació de la vacuna al sistema britànic un nou en la seva expansió internacional. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea enviarà a finals d'aquesta setmana un equip de tècnics a Ceuta per avaluar sobre el terreny la situació després de l'entrada massiva de migrants del juliol. Brussel·les considera que continua fent un seguiment de prop de la situació i que manté un contacte permanent amb les autoritats espanyoles per garantir la seguretat de les fronteres europees. L'anunci coincideix amb les reunions que mantenen aquest dimarts a Brussel·les per separat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el president de Ceuta, Juan José Vivas, amb els comissaris europeus d'Interior i del Mediterrani. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui la pluja i la baixada de temperatures són els protagonistes, amb valors de fins a 27 graus. Demà dijous torna l'estabilitat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Estat destinarà prop de 500.000 euros a restaurar les muralles de la Vila Vella de Tossa de Mar. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la intervenció d'emergència que actuarà en diversos trams del recinte i especialment a les Torres de les Hores d'Escodolà i d'en Joanàs.
2: Crec que una de les coses a destacar d'aquesta temporada, que ja es venia cobent, diguem, de fa altres anys, és l'activació de l'oferta cultural del que té el nostre país i la nostra zona en concret per posar sobre la taula. És a dir, multitud d'activitats, tipus concerts, una oferta gastronòmica que crec que ha anat a més també en el factor qualitatiu, no només, però també qualitativament, i tot això enriqueix la destinació.
1: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
3: Li va venir la idea, li va venir el moment d'inspiració, va començar a tocar, es va quedar sobat i després hi ha 40 minuts el Keith Richards enroncant. És que pot ser molt divertit.
1: Aquesta gravació, no sé si l'han posat alguna vegada a la venda amb una subhasta
3: d'aquestes. Sí, això seria molt heavy. Que...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.